0: Pagina Ràdio.
1: J-Lo, ja tu saps, no hi ha més nada. It's a new generation.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
2: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora

0: www.catalunyaràdio.org.
1: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a Diada de l'Arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'Arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera a l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A la pròxima oportunitat, giri cap a Audi i Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
2: Per fer un GPS que m'entén. Aquest octubre canvia de cotxe i de ruta. Liquidació d'estoc de Volkswagen i Audi Mercamotor Tortosa. Descobreix els vehicles disponibles i consulta les condicions de la promoció. Només durant aquest octubre.
3: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Aquesta tardor puja al següent nivell amb Estil. Les màquines Estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes.
5: Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
6: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
2: Preparat per rebobinar en el temps?
3: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.

0: RadioDelta.com.
1: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador... Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més, que si t'ho he de prometre et prometo que t'ho prometré.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de productes JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.

0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Imagina Ràdio.

0: It's my house.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Quan tinc tos, la mama em dona amb el Rosset Margalef.
3: Avi, de la dona, per ser molt fort.
4: A Rosset Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrosset.com.
5: Rosset Margalef, la mel de casa.
6: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
7: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
8: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de productes JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.

0: Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900 131 002 o a

0: perquè socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mut sense clos. Els 80 i 90 tornen a la pista.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
5: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: Atenció, amants del guinyot! Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, 7a edició del concurs de guinyot Logo Lafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
7: Imagina Ràdio.

0: of you.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
4: L'oli és un aliment o un ingredient?
5: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
4: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
5: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
4: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
6: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
7: Aquesta tardor puja al següent nivell amb Estil. Les màquines Estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Atenció, amants del guinyot! Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta. Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, 7a edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
3: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats en plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
2: Mil fulls de mus de llagostins de la Ràpita. Rotllet d'assassina amb oli i parmesà. Croquetes de rabo de bou. Lingot de bacallà gratinat amb allioli i escalivada. Sorbet de llimona i caneló de guaio cimental amb beixamel de tòfona. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: A la pròxima oportunitat, giri cap a Audi i Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
6: Per fer un GPS que m'entén. Aquest octubre canvia de cotxe i de ruta. Liquidació d'estoc de Volkswagen i Audi Mercamotor Tortosa. Descobreix els vehicles disponibles i consulta les condicions de la promoció. Només durant aquest octubre.
7: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i sobretot esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
2: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar. 70 anys servint per alguna cosa serà.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
5: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladermar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
0: Imagina Ràdio,

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Aquesta tardor puja al següent nivell amb estil. Les màquines Estilus donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Coresa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
3: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
5: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de productes JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
6: Imagina Ràdio.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
4: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos, amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
6: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un venir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat, però...

perseguint la nit, busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a taballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't de donar la nota,

jogo, jogo, jogo.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Preparat per rebobinar en el temps?
2: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard. Amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
3: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
4: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo. 977 44 67 17. Altercom 21. Tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Aquesta tardor puja al següent nivell amb Estil. Les màquines Estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
0: Imagina Ràdio,

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sentiu l'olor de mar i de rosses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de la rossejada amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la rossejada. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Atenció, amants del guinyot! Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
7: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info: www.martinezparis.com.
6: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
7: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garajes Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garajes Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
5: Imagina Radio.

0: Martí Òptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Martí Òptiques.
1: A Tortosa, Martí Òptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a martíoptiques.com.
2: Imagina Ràdio. Imagina.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: Atenció, amants del guinyot! Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, 7a edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
4: Imagina Radio.
5: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up, girl?
5: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Friday night to everyone.

0: más dramas en mi vida.
1: Imagina Radio.

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.